0: I la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

tastar la solitud, fumant sota la pluja, a les portes de l'estanc, mirant el gris intens. Em poso la caputxa, segueixo una gent, vés a saber què estic fent. Ara que no hi ets, veig el que no voldries, no sé cap on em porten tota aquesta gent.

0: set de ràdio. Són les 3. Set de ràdio. 99.2 FM.
1: Aquí la música suena en color.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: I'll always remember.

0: és meu, és dels músics tampoc. Els xiprers no són meus, són dels enterramorts i els meus sorts.
1: Set de ràdio. Són les 5.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la radio.

0: Pues bienvenidos, bienvenidas, benvinguts i benvingudes a una altra radiofonia. Ja sabeu que aquest és el programa de l'associació Teadir, aquest programa on els i les joves de Teadir venen a fer ràdio en majúscules. Aquí un servidor, l'Israel Gordón, simplement està als mandos, simplement posa música i parla una mica. Però aquí els protagonistes, els locutors i locutores, són els companys de Teadir. Doncs bé, lo que hay que saber es que ya estamos aquí, como bien os decimos, y siempre tenemos un grupo de locutores, un grupo de locutores que nos encanta y que cada semana nos trae cositas interesantes. Vamos a tratar esta temporada, lo que estamos haciendo es tratar un tema principal en la primera parte del espacio, estos espacios que se emiten en Radio Sant Boi y en Set de Radio Barcelona, habitualmente los miércoles por la tarde, ¿eh? En este caso en Radio Sant Boi serían los miércoles a las 8:30 de la tarde-noche. Y bueno, la cuestión es que ya tengo preparados al otro lado del cristal, tengo preparados al Pera. Pera, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Digo, no. Claro, bien buen día para que estén grabando això un dissabte al matí. Que no. La gent sàpiga, Pera, que ens aixequem molt aviat un dissabte per venir aquí a fer ràdio, no?
1: Sí, i també que ara, bàsicament, doncs, si no sou de Barcelona de Sant Boi, doncs teniu una bona novetat. Doncs que en el nostre... Doncs que ja tenim un canal de podcast que es diu Tea Radiofonia, que està online a Spotify i el pots escoltar gratuït i tot. Super. Això.
0: Sí, això és perquè en Pere està fent una bona feina amb aquest tema. Ell no vol dir, però ja ho dic jo, que està fent una bona feina amb el tema de la difusió. És cert, Pere, que també estem a l'iVoox, estem també a Spotify, però estem amb l'àudio oficial, però aquest TEA Radiofonia és molt especial, l'estàs portant tu, i després, a poc a poc, anirem estant a més llocs gràcies a aquesta feina. Por otro lado, tenemos al Luis. Luis, buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien.
0: Sí, hoy vienes muy abrigado, ¿eh?
2: Se escucha un poco mal, creo.
0: No, se escucha bien, pero lo que no puedes hacer es ir para atrás y luego ir para adelante.
2: Ahora creo mejor.
0: Claro, mira, posa't cap endavant ya. Ponte hacia adelante. Así perfecto. Así.
2: Oye, pues escucho mejor.
0: Claro, porque...
2: Hola.
0: Porque la,
2: hola.
0: Claro, porque la posición es importante en la radio. Y hoy tenemos a una nueva incorporación. Tenemos una nueva incorporación, alguien que nos va a ayudar en otros temas. Es interesantísimo porque aquí tenemos una persona para cada tema y eso es algo que me encanta. Tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días.
3: Buenos días.
0: A ver, luego hablaremos de eso, pero me han dicho que tu especialidad, lo que a ti te gusta, es el rock en español.
3: Sí.
0: O sea que vamos a hablar mucho de eso y nos vamos a aprovechar mucho de ti para que nos pongas buena música, ¿te parece?
3: Perfecto.
0: Pues comenzamos. Bueno, vamos a cambiar un poco de música, vamos a cambiar un poco de fondo musical, porque Ampera había proposat un tema, y claro, no pot sonar així. O sigui, si el tema que ens ha proposat el Pera té a veure, ara sí, té a veure amb aquestes coses.
2: Clar.
0: I estàvem dient, quin tema fem? I és cert que queden al final... quan estem gravant això és 25 de novembre, ho estem gravant ara, potser d'aquí a uns dies sonarà, però és cert que el Nadal, Pere, està entre nosaltres des d'allà fa un
2: mil·lennis.
0: Mes. No, mil·lennis també, però vull dir, el Nadal cada vegada comença abans, no? O
1: sí,
0: sembla?
1: Depenent de la persona.
0: Sí? Tu ets molt, molt nadalenc?
1: Bueno, depenent de cadascú, pot disfrutar-ho bé o no.
0: A tu t'agrada?

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
3: Esta es la radio. La radio que te mueve.

0: massa por. Ràpid que s'acaba el temps.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: set de ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, Gerard Cissé.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Bé.
3: Preparat per la festa d'avui?
2: Preparadíssim. Tinc unes ganes, ara en parlarem. Perquè abans de presentar el tema del dia, que ja et veig molt de cara a barraca,
3: ah,
2: Marina.
3: No,
2: m'agrada. Deixa'm presentar-vos.
3: La convidada.
2: La convidada, també, abans de la convidada, el nostre tècnic de sucre, què tal, José? Gràcies per salvar-nos una vegada més. Bueno. Recordeu que el Goret tornarà
3: sí,
2: algun dia.
3: Però el José Jan cada cop és menys sucre, eh?
2: Bueno.
3: Ja, és un professional.
2: Sucre moreno. Anem avançant. És estèvia. Estèvia, et sembla bé?
3: Vale, estèvia. Sí,
2: Marina Bou, hola, què tal? I avui amb nosaltres tenim a la Judit Porta, què tal, com
4: hola,
2: estàs?
4: Hola, molt bé.
2: Actriu de musical flamant, perquè ara en parlarem de totes les coses que ja ha fet, tot i que és, com veieu, joveneta.
4: Acabem de començar.
2: Però no tan joveneta.
4: Bueno, a veure,
3: no comencis parlem,
4: ja està, ja quedem malament.
2: No, vull dir que ara en parlarem de tot això, que serà molt interessant. Per tant, avui de què parlarem, Marina?
3: Doncs avui, com avui és Cap d'Any, parlarem de les dues opcions que hi ha per Cap d'Any, que són festa grossa o quedar-se a casa, tranquils. Això és el teu plan ideal.
2: És evident que jo defenso quedar-me a casa de manera cutre salsitxera,
3: sí.
2: Però que m'encanta, i tu defenses
3: la festa grossa.
2: La festa grossa. Com la nostra audiència podrà copsar, avui no hi ha ni el Walter ni el Berti, no passa res, aniran venint.
3: Estan de festa grossa.
2: Ja estan de festa grossa.
4: Ja han començat.
3: O sigui, un punt per mi, van amb ells.
2: Estic d'acord.
3: Vale, abans de res...
2: Ara, és que sempre pateixo si no la llegeixes.
3: Com em gires així, en plan, llegeix.
2: Et toca tu.
3: És molt important per nosaltres, sí. Que ens diguis si tu ets més de festa grossa o de quedar-te a casa.
4: Txan-txan-txan-txan.
2: De què serà?
4: A veure, no, us haig de dir que ara, en aquests moments, jo sóc de quedar-me a casa.
3: Que havia de ser actriu de musical, tio. Havia de ser... Els actors i actrius, en general, són molt festeros.
2: Estic
3: però
2: molt
3: els de musicals, que...
2: Estic eufòric ara mateix.
4: No, sí, està bé anar a casa i a casa pues, muntar-te una mica la teva pròpia festa, no? Però... Cap d'Any, sortir, fred, molta gent, no. Jo casa.
3: Bueno, però casa, festa es pot fer, també.
4: Exacte, vull dir,
3: però és que el Gerard defensa quedar-se a casa amb pantufles.
2: A la una de la nit ja cap al llit. Ja que el raïm hagi tirat una mica avall per no anar empatxat, perquè jo, a més, una de les coses que em parlarem és menjar el raïm quan t'has fotut la comilona.
3: Sí.
2: A mi no menta, em provoca indigestió.
3: Sí, és el raïm, segur, el que et provoca la indigestió.
2: Doncs tot això i més serà en aquest fantàstic programa. Cap d'Any, festa a casa o festa grossa? En parlarem ara mateix. Per cert, José, tu què vols? Què t'agrada a tu? Ai, pobret, que l'hem enganxat menjant. Fiesta,
3: home,
2: diu fiesta.
3: Home, clar, ja ho
2: per tant, aquí, ara mateix, físicament,
4: dos a dos.
2: Però, com sempre, nosaltres el que fem abans de començar a entrar en matèria és conèixer una mica amb més profunditat el nostre convidat, en aquest cas, la nostra convidada, la Judit Porta. A veure què ens diu el ChatGPT. Som-hi.
1: El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat.
2: Doncs bé, ja estàs rient.
4: Quina por, és que em fas una por, Gerard.
2: Ja estàs rient abans d'hora.
4: Ja.
2: Tens aquí una campana.
4: Meva. Perfecte.
2: Ja em sona la campana? Perfecte, sona. Aquesta campana l'has de fer sonar, diguéssim, en el moment en què el ChatGPT, perquè jo li demano informació al ChatGPT, no toco ni una coma, la Marina dona fe d'això.
3: Sí.
2: No col·laboro. Faig un copy-paste net, tal qual, sí. I hi ha algunes coses que a vegades s'inventa. Val?
4: Perfecte.
2: Anem a veure què ha passat.
4: Ai.
3: És que té por perquè ja et coneix, eh? Teniu històries ja...
2: En el moment...

0: és molt jove. És molt
1: és que...
0: sí, sí. Però podia ser més jove, també.
1: Sí, clar, però
0: té 24
1: clar.
0: Anys. Diu, graduada en educació primària per la Universitat de Barcelona.
2: Correcte.
0: A la UB.
2: A la UB.
0: Molt bé. Ha dedicat molts anys al món de l'oci com a monitora i coordinadora d'activitats.
2: Vale.
1: Ja et pega, bé. Eh? Monitora de lleure.
2: Home.
0: Li pega, no, la veritat.
1: Li pega molt, eh?
2: Esplai, aquí som d'esplai. Jo soc d'esplai, jo soc d'esplai.
0: Sí. És molt d'esplai, no?
2: Monitora d'esplai.
0: Perquè si li veus cara d'esplai.
1: Sí, no sé, et veig com una aura així esplaiera.
0: El to,
1: sí,
0: no? Que et toca't a la not, sí. Aquesta cosa. Molt bé.
1: Diu... Toques la guitarra o no?
2: No. Ja, és
0: malament això.
2: La vermella per bueno, ser monitora d'esplai, sí. Totalment. No, però jo cantava.
1: Ah, clar, tu cantaves.
2: Jo havia de compensar.
0: El tio de foc de camp que rascava llegint aquelles llibretes que...
1: Sí, el cançoner,
0: el cançoner. Que deia la M-F sostingut, no? I,
2: exacte.
0: I no sabia fer sageta, i llavors... Però bueno, cantaves.
2: S'ha de tenir mica de tot, si no...
0: Molt bé. Diu... De moment no has tocat la campana, eh?
2: No, està bé, està bé.
0: Diu, és germana de Laura Porta, actriu que actualment actua a la coneguda obra La pell fina.
2: Què? O sigui, zero. El meu germà, tinc un germà i és Oriol Porta.
0: I la Laura Porta, que és una actriu de veritat,
1: sí.
0: No té res
2: que jo sàpiga, no tenim res
1: a veure. I el Carles tampoc, no?
0: El Carles
2: no,
0: Porta?
2: Ojalà, eh? No, que jo sàpiga, no.
0: Diu, ella, juntament amb la seva família, és una de les cares reconegudes dels Pastorets de Vilassar.
1: Uau.
2: Bueno, podria ser.
0: Sí?
2: Porto molts anys fent Pastorets a Vilassar de Mar.
0: Caram.
1: Tota la família?
2: Tota la família. Mira. I a dia d'avui, és inclús l'avi, eh? En plan, ja és...
0: Una cosa que...
2: No, literalment.
1: Generacions.
0: L'avi. I no teníeu... A Vilassar no hi havia alguna cosa amb el teu cognom o el cognom...
2: Hi ha alguna cosa que és amb la meva àvia.
0: Això, veus?
2: La meva àvia era com actriu, o sigui, també li agradava molt el món del teatre.
0: Ve de família.
2: Vinc de família. I va morir molt jove i res, i després es va crear una sala a Vilassar de Mar i es va voler posar el seu nom. I de fet aquest any i l'any anterior s'han fet els Pastorets a la sala que té el nom de la meva àvia.
0: Que es diu?
2: Roser Carrau.
0: Oh!
2: Catalana.
0: Carrau. Carrau, molt bé.
1: Tu tens una sala o la tindràs? No,
0: no tindré una sala mai. No. Seguim. Actualment està cursant estudis d'art dramàtic a l'Escola Memory de Barcelona.
2: Correcte.
0: Mira, escolta. Diu, a
1: o sigui,
0: més...
1: O de la carrera de... Què era? De pedagogia o de...
0: De magisteri.
1: També. De magisteri. Ah, també segueixes.
2: O sigui, no. Sí, vaig acabar... Vaig fer magisteri 4 anys. Vaig acabar i llavors vaig començar a teatre musical a Memory.
0: Sí, vas dir, això de ser profe de nens, una merda, jo vull anar a actuar.
1: No, profe de teatre.
2: Bueno, de fet, soc profe de teatre musical i és algú que és guai.
0: Però quanta cosa.
2: Sí, no.
0: Diu, a més, compagina els estudis amb l'Acadèmia de Llengua Anglesa Let's Play, on treballen escoles.
2: Correcte, bueno, extraescolar.
0: Però fas profe d'anglès?
2: Monitora d'extraescolars, sí.
0: D'anglès?
2: D'anglès.
0: Monitora d'anglès? Com hi ha
1: bueno,
0: monitors...
1: és que els nens avui en dia ho fan tot en anglès.
0: Oh, quina mandra!
2: No, però és molt xulo. Nosaltres fem... O sigui, és una classe que es tracta de treballar coses bàsiques d'anglès, però utilitzant les disciplines del teatre musical. Llavors és com un escalfament que es fa en anglès i tu vas dient com les accions que fas en anglès i els nens atribueixen el moviment amb les paraules que
1: això
2: vas dient.
1: Això nens molt petits? O de, quina...
2: de tot. Tinc des de 3 anys, o sigui, petits, fins bueno, a 5 o 6 anys.
0: Això deu funcionar perquè l'únic que sé dir jo en anglès és head, shoulders, knees and toes, knees and toes, que ho vaig aprendre.
2: La típica cançó.
0: Ho vaig aprendre, vaig a Londres
1: i vas així pel
0: carrer. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
1: I quants cops t'han portat al calabosso per fer això al mig del carrer a Londres?
0: Ja toca amb els toes. Diu, per finançar els estudis, la Judit va passar algunes tardes servint cafès i pastissos a una encantadora cafeteria de Vilassar de Mar.
1: Què?
0: La seva simpatia i bon tracte amb els clients la van convertir en una de les cambreres més estimades del lloc.
2: No he sigut mai cambrera.
0: No he sigut mai cambrera?
2: No.
1: Com s'inventa aquestes coses?
2: Que fort.
0: Ni pastissos, res.
2: Res.
0: Vale. Diu, també és membre activa de la Tropa Teatre, on exerceix d'actriu i directora en diverses obres de teatre.
2: Podríem dir que sí. Tropa Teatre és l'entitat on es fan els Pastorets.
0: Ah.
2: Llavors, clar, vull dir, està una mica junt.
1: I directora? Actriu, amb 24 anys, directora?
2: Bueno, però el típic de festivals infantils que ningú volia dirigir i em venien el meu germà i anava a... Ei, escolta... No, sí. O sigui, he dirigit, però teatre infantil. No. Però estic més d'actriu en allà.
0: Molt bé.
2: El que sí que estic... O sigui, ara també faig un extraescolar de teatre musical i potser per això...
0: En anglès?
2: També. No, aquesta no.
0: Ah, però llavors tu tens un bon nivell d'anglès.
2: Bueno, bàsic.
0: Això m'interessa. Anem aquí.
2: Escolta una cosa, o sigui... per ensenyar els nens de P3 no necessito tenir...
0: Ah, perquè són de...

0: MP3.
1: Claro, bueno, y más grandes, pero voy a decir que yo me preparo las clases y ya está.
0: O sea, pero ¿estás patinando o no? Sí.
1: No, no, perquè sé el que haig de fer i el que haig de dir.
0: No, jo patiria molt, si haig de fer...
2: Bueno,
0: els incendia heads, shoulders, i tot.
1: Clar, però... I n'aprenc, jo n'aprenc de fer classes.
0: Però què parles millor, l'anglès o el castellà?
1: Gerard CC!
0: No,
1: no. És que, clar...
2: Mulla't, contesta.
1: Crec que parlo millor el castellà.
0: Vale, vale. Doncs tens un bon llibre d'anglès per fer classes.
1: No, és que va. Comencem a sentir.
0: No, està bé. Diu, de la seva trajectòria en destaca Alicia al País dels Mòbils.
1: Bueno, vale. Aquesta ha sigut com la meva primera obra que he fet. Bueno, he substituït a la Júlia Bonjoc.
0: Home, que la vam tenir aquí.
1: Que la vam tenir aquí.
2: El dia que jo no vaig venir.
0: Ah, sí. I és el programa més vist.
2: Sí. No sé com m'hauria d'aprendre això.
1: I res, he fet un parell de funcions, però sí que ha sigut la meva primera obra a nivell professional, el meu debut.
0: Mira,
1: ha sigut aquesta.
0: Alicia al País dels Mòbils.
1: Correcte.
0: Què vol dir això?
1: És la història de l'Alicia, una mica com l'essència aquesta d'una nena tal, però vull dir que en comptes de... És que... No recordo molt el compte de l'Alicia, però...
0: Home, persegueix el conill...
1: Sí, llavors, el mateix, però el que fa és que li roba el mòbil i llavors l'Alicia ha d'anar a començar a recórrer diferents mons i conèixer diferents personatges per recuperar el seu mòbil.
2: Mira,
1: és un musical molt mono, és molt guai, és molt guai.
0: És millor perquè l'alegoria de que l'Alicia es persegueix el conill...
2: No, avui no tens ningú que et segueixi el rotllo,
0: no, t'estarem... Avui estic sol. I també diu que actua a El Fantàstic.
1: Home! I ara toco la campaneta.
0: Què és això?
1: És un musical que estem fent amb en Gerard CC!
2: De quan a quan? Quan val l'entrada?
0: Vam començar quan? Ja fa... Ja en portem...
1: Vam començar el 6 de desembre.
0: Uau!
1: És que és molt fort, eh? Portem quasi un mes.
0: Sí, fent dues funcions cada dia.
2: Sí, però encara tens la gent d'anar.
0: Sí, fins al dia 5.
2: Feu una mica de spam.
0: Ens queden 7 funcions. 7 funcions. Per tant, són el 2, 3, 4, cada dia 2 vegades, i el 5 només pel matí, perquè a la tarda hem d'anar a veure els Reis.
1: Home, que no falti.
0: I és molt bonic, el musical.
1: És molt bonic i recomanadíssim a tothom, a totes les edats, petits i grans.
0: I fas de prota.
1: Faig de molsa, d'una elfa.
0: D'elfa.
1: I tu de què fas, Gerard?
0: Jo de què faig? Jo a mi sempre m'agrada fer petites cosetes.
2: Sí.
0: Aquest tio fa tal. Llavors faig de Caganer, que és el personatge...
1: És l'estrella.
0: Personatge entranyable que faig.
2: I et treus el cul a l'escenari?
0: Em trec el cul.
2: Sabia.
1: És que només per això ja val la pena.
0: Afortunadament, com que jo tinc culo carpeta, a partir de tercera fila ja no es veu res.
2: Vale. O sigui, no compreu entrades de la 1 a la 3, no?
0: Al revés.
2: No volem veure't el cul.
0: Ah, no voleu, llavors sí. A partir de la 4, a partir ja no voleu res. Diu, què més? Bueno, El Fantàstic. Hem de dir el Poble Espanyol, que no ho hem dit.
1: El Poble Espanyol.
0: I a més, amb l'entrada pots veure tot el parc, que és espectacular.
1: És meravellós, és... O sigui, no pots morir abans de veure això.
0: No pots veure el Natalis.
1: És que és...
0: S'ha de veure. Amb uns
1: el Grinch,
0: elves que... El Grinch...
1: Que és...
0: No, els que ho fan són entranyables, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, són grans persones.
1: Sí. Total.
0: Però els hi ha tocat una tasca complicada. Però molt bé. O sigui,
2: poc es parla, de la gent que... Jo he treballat de Pare Noel...
0: Ja ho vaig dir l'altre dia.
2: Ho vaig dir, això. Sí, sí. És que estic traumatitzada.
1: I poc se'n parla que jo he fet d'elf, però ara puc dir que he pogut fer de patge.
0: És veritat.
1: Em vaig estrenar, eh?
0: És que vam tenir un actor malalt i vam començar tots a substituir trossets de l'actor i ella va fer de patge, que feia un patge de
1: gran.
0: 52 anys. Tenia.
1: 52 anys.
2: Home, fer coses per nens deu ser guai, no? Perquè molt després bé. Us venen així com emocionats i tal.
0: Home, ens fem fotos després i pugen molt... Sí, sí, és
1: molt maco, guai. És maco. Són molt agraïts, també.
0: Sí, sí.
2: Que xulo.
0: A part que l'espectacle realment està molt bé, eh? I no és perquè l'hagi fet jo la música. Diu, una de les seves passions és menjar sempre fora de casa.
1: Uau!
0: Que fort, no?
1: Que fort que m'ho digui.
0: Que ho sàpiga, això.
1: No ho hauràs dit tu, això, Gerard.
0: Que no, que jo li faig copypaste.
1: A veure, tant com una de les meves grans passions, no sé si és m'agrada molt, evidentment, però clar, no sé si...
2: Però a qui no li agrada menjar
1: passió,
2: fora de casa?
1: Menjar fora de casa, bueno...
0: Sí, bueno, això,
2: jo, si fos rica, és en el que em gastaria els diners,
0: sí?
2: En menjar fora
0: jo
2: de casa.
0: Jo no sóc i me'ls gasto.
1: Que poble espanyol mengem cada dia... com uns senyoritos amb un plat ben calentós,
2: ah,
1: i tant.
2: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Mira,
0: el ChatGPT, jo...
2: No li has dit res.
1: Tinc dubtes, tinc dubtes.
0: I el seu musical preferit és Matilda.
1: No, això és mentidíssima.
0: És mentida, això.
1: És mentida. De fet, no l'he vist, Matilda.
0: No l'has vist, Matilda?
1: No, molt malament.
0: Però has, t'has vestit com...
2: És que sap coses teves, sap coses teves. Ara les heu d'explicar perquè jo no m'estic enterant. I l'audiència...
1: Això si val és trampa.
0: No, escolta, això és el ChatGPT?
2: A veure, expliquem, no? Expliquem. Què heu fet? Una festa no, disfressa perquè... o alguna cosa?
0: Hi ha un vídeo entranyable.
2: Sí.
0: Jo el definiria com entranyable. No, pots escriure-lo una mica?
1: No, o sigui, jo t'ho explico. Vale. És un vídeo que... És que no s'hi val, això.
0: Però és el ChatGPT?
1: Sí, clar. Res, vaig haver de fer una còrea de claqué. Al Memory fem claqué. I vaig haver de fer una còrea d'un musical i jo vaig triar la musical de Matilda. I res, i en Gerard va veure un vídeo jo ballant claqué vestida de Matilda.
2: Ah. Home,
0: però el ChatGPT deu tenir el meu historial.
1: Segur, també serà això. Serà això.
0: Diu,
2: últimament tothom que ve fa claqué, eh?
0: Sí, bueno, perquè no,
1: tots
0: no,
1: venen de moda ara.
0: No tothom que ve, qui vindrà?
2: Ai, és veritat. És veritat.
0: Serà d'aquí 15 dies amb la Florence.
2: Porto un libro de calendaris.
0: No preocupis. L'última frase diu: el seu treball actoral més reconegut és el paper de Mencia a Élite.
2: Què? De què és que
1: no.
2: És Mencia?
1: Gerard,
2: què
1: és?
0: Això, ChatGPT?
1: No, a més no dius bé ni el nom.
0: Mencia.
1: Mencia.
0: A Mencia.
2: Hòstia, sé que tens un aire.
1: És molt fort, això.
2: És veritat, ara que ho dius.
0: No, el ChatGPT diu que és ella.
2: També us ho sap.
0: Diu que és la
1: Mencia. Podria ser, segons algunes persones, m'han confós.
2: O sigui, hòstia, t'ha passat, sí.
1: M'ha passat. M'han demanat fotos, o sigui, anar a...
0: El ChatGPT, sí, ja.
2: Que Gerard, sí. No se li pot explicar res, Gerard.
1: No se li pot explicar res. No. No, perquè sí que m'ha passat, i ara ja no tant, però en el seu moment, quan va sortir aquesta noia... Bueno, és que jo no l'he vist, la veritat. Però quan va sortir en el seu moment, o sigui, era molt fort, la gent parant-me pel carrer, demanant-me fotos, o sigui, anant... O sobretot quan anava a festival, el rotllo... Jo recordo un Canet Rock que vaig anar, i de, o sigui, de gent que venia... La Mencia, no sé què.
2: I tu deies que sí que eres tu? És que jo hagués seguit el... Ah. Jo ho hagués estirat.
1: Depèn, hi havia moments en què...
0: Si t'interessava el sujeto, sí.
1: No. Algun cop l'havia colat de sí, m'havia fet... Jo m'he fet fotos amb gent que s'ha pensat que soc la Mencia.
2: I després aquesta gent mira tal i la veia en plan... Sí, clar, aquesta clar. No és.
0: No, llavors, quan veuen que no, diuen això és demencial. No?
2: Bueno, va, te la compro, sí, va, està bé.
0: Bueno, has tocat molt poc la campana.
1: Sí.
0: No, Déu-n'hi-do.
1: Prou bé.
2: El ChatGPT sabia moltíssimes coses.
0: ChatGPT, hòstia, afinat.
1: Gerard GPT, eh?
2: ChatGCC.
0: Sí, totes hi caben. Bé, ara ja coneixem la nostra convidada més profundament, i ara el que farem ja és entrar en matèria. Cap d'any, a casa o festa grossa.
2: Vinga.
0: Comencem amb la meva secció 10 coses que sobre aquest tema, ja veureu.
3: En Gerard ho sap tot sobre el top 10.
0: Molt bé, doncs atenció. Jo ja saps que aquesta secció meva és una excusa per dir el que em rota una mica com
2: sí,
0: la teva.
2: Sí, com el que fem.
0: Al final podria dir-se... Tot...
2: Sí, el que ens surt del cony.
0: M'encanta. Abans de res, una mica de context. I us vull explicar 10 coses, vale, sobre curiositats o dades o anècdotes, fins i tot tradicions que no formen part de la nostra... Anava a dir del nostre estat, que no en tenim, bueno, de l'estat espanyol, etc etc. I començarem per la primera. Sabeu quan es va celebrar el primer any nou?
1: No.
0: Quan t'imagines que es va celebrar el primer any nou? Com a festa, de canvi d'any, com a concepte,
1: com a festa, eh?
0: Com a concepte social humà.
2: Això molt antic, deu ser, no?
1: No en tinc ni idea.
0: Molt antic és molt antic. Estem parlant que la celebració de l'any nou es remunta als antics babilonis.
2: Ah, ho sabia,
1: wow.
0: Fa uns 4.000 anys que celebraven l'inici del nou any en una cerimònia que es feia a la primavera. Això del, del nou any.
1: Què?
0: Sí, a la primavera, i la festa es deia Akitu.
2: Ah.
0: Amb K. Que deies, quan ho fem? Pues aquí.
1: Akitu.
0: On ho fem? On ho celebrem?
2: Aquesta pues mira, te l'has pensat de casa? Sí, te l'has pensat. Oi?
0: No, no, m'acaba de sortir. Això. No, aquest no era el del, del, del Doraemon, aquest?
2: Akitu.
0: L'Akitu Toriyama, no, no es deia així?
1: No, no. T'has colat aquí fort.
0: Diu, el primer any nou occidental, és a dir, ja com el coneixem,
2: sí,
0: l'1 de gener, va ser l'any 153 abans de Crist. Val?
2: Uau.
0: Sí.
1: Fort.
0: Abans de Crist. Va ser els romans. Quan el senat romà va declarar l'1 de gener com el primer dia de l'any. I aquesta decisió es va instaurar després amb Juli Cèsar, que va reformar el calendari julià, com l'entenem ara, el 46 abans de Crist, i ja, pum, des de llavors que és l'1 de gener en el món occidental, perquè hi ha altres cultures que fan l'any
2: xinès i tal,
0: en els altres moments, per nosaltres, a partir de l'època romana. Hi ha una altra cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció d'això del, del cap d'any, i és que hi ha un punt de la Terra que està sent el cap d'any, estan celebrant l'any nou, i un i l'altre estan celebrant el dia anterior, estan entrant el dia anterior.
2: Sí.
0: Els hi queden 24 hores. I aquest punt, sabeu on és?
2: No,
1: a veure, sorprèn-nos.
0: Sí, és que estic fent com un mansplaining. El primer lloc de la Terra que celebra l'any nou és a l'illa de Kiribati, a l'oceà Pacífic, el primer. I en contrast, l'últim és una illa dels Estats Units que es diu Illa de Baker. Ah. Deu ser Baker.
2: Baker.
0: No sé. Que és un atol...
2: Pregunta-li a ella, que és profe, més.
1: Això.
0: És veritat, és com és?
1: Baker.
0: Baker.
1: Perfecte. Patillat, però...
0: Que és un atol, que he buscat què és, i existeix, que és com una mena de corall, una illa de corall, o sigui, és deshabitat, que pertany als Estats Units. És a dir, a l'altra punta. És curiós, no? Aquest moment, que hi ha un moment que alguns estan celebrant l'any nou i els altres estan entrant
2: al dia. Això és la típica notícia de la de notícies del 31, que sempre surt i esta noche, no sé quant, i surten tots els països del món que ja ho han celebrat.
0: Sí, però bueno, que, però la dada exacta...
2: No la teníem.
0: Ah, aquí està.
1: Molt bé, Gerard.
0: Vinga, gràcies. S'ha parlat molt de la història del raïm a l'estat espanyol, que és l'únic...
2: S'ha parlat moltíssim. Jo no paro de sentir històries.
0: Ah, doncs jo pensava que era bastant conegut, perquè com ho he buscat... Ja m'han recordat, és més, no sé si ho he explicat jo en algun capítol anterior, però sabeu de què ve la tradició dels 12?
2: No, jo no ho havia sentit mai.
0: No ho sabeu? Pues és molt curiós, perquè va, m'agrada fer així jocs. Quan penseu que es fa? Des de quan es fa això dels 12 grams de raïm? Perquè a Venezuela no es fa, que no, José, el dels 12 grams. Ja es fa, vosaltres ho fèieu. És que s'ha començat a estendre als països hispanohablants, hispanohablantes.
2: Però això s'has començat a estendre ara o tu des de petit?
0: Sí. Des de petit, diu.
2: És que jo crec que hi ha països que sí, altres que no. De
0: sí, sí, en general és Espanya.
4: Però és per Espanya.
0: Sí, sí, sí. No sé si se l'heu sentit, ho he dit, però és per Espanya.
1: És per Espanya.
0: Que ho celebren els venezolans per Espanya.
2: Espanya.
0: Quan creus que va ser, que es va començar a instaurar la primera vegada que es van menjar 12 grams de raïm?
2: Home, no sé, el 1000...
0: 1000 bé.
2: 1700,
0: ja. 1700,
1: Jo dic abans, 1500.
0: Abans.
1: 500.
0: 1500. 1909.
2: Hola, què dius?
0: Sí, i això va ser una iniciativa d'uns vinicultors d'Alacant que van tenir un excés de collita i no sabien com vendre'l. I es van inventar de menjar-se 12 grams... 12 grans, no grams, 12 grams... 12 grams...
2: també hi ha altres que tenen excés de producció i també els han de vendre, i al cap d'any tu hi ha una demanda també.
0: 12 grams són molts, a més. Un gram per campanada, sobredosi. En fi, clar, tu defenses la festa grossa, jo ho
1: anava a dir, aquí som per la festa grossa.
2: Amb moderació, amb moderació i amb...
0: Doncs això dels 12 grans va ser un grup de vinicultors d'Alacant que s'ho van inventar com a campanya de màrqueting per vendre més raïm.
2: Doncs els hi va funcionar.
0: I va ser el 1909. A partir de llavors, la tradició s'ha estès per tot l'estat i també, aquí diu, a altres països hispanohablantes, però Espanya segueix sent l'epicentre d'aquesta tradició. Lo
1: fort
0: és que a Portugal, jo no ho sabia, sabeu què mengen?
2: No, què mengen?
1: A veure, sorprèn-nos, Gerard.
0: 12 passes. Que és, que és el raïm deshidratat.
2: És la versió dolenta del raïm.
1: Versió cutre. Sí.
0: el que sobrava d'aquí.
2: Exacte.
0: Doncs això és a Portugal. És fort, que jo no ho sabia, que es menjaven 12 panses. I fan una altra tradició a Portugal, que és fotre's euros a la sabata dreta. Per tenir,
2: ah, per tenir diners. Diners. Això ho havia escoltat d'altres llocs, eh? Que no només a Portugal.
0: Ah, doncs mira,
1: i
0: fort,
1: jo no sabia això.
2: Per tenir diners també. Jo, l'únic cap d'any que he passat fora ha sigut a Ecuador.
0: Ah, sí, també?
2: També ho fan, mira, també ho feien, això.
0: Fa, també.
2: Allà es posaven calces grogues, crec. Que, cada, o sigui, un, no sé quin color, hi havia un color per l'amor, un color pels diners, un color per tal.
0: Wow. Ecuador, això.
2: Sí, jo em vaig posar els diners i m'ha anat fatal.
0: Doncs mira, segurament com que hi ha molts lligams també de Portugal amb Sud-amèrica, els portuguesos haurien exportar a això de ficar-se... Perquè aquí jo almenys...
2: I això dels diners també ho
1: feia. Jo no he escoltat mai, això.
2: No, aquí no.
0: Ah, a mi no em sona gens, això.
1: Gens.
2: No.
0: El que sí que es fa aquí és la roba vermella.
2: Sí.
0: Aquí és una costa bastant també hispana, diguéssim, que és tradició portar roba interior vermella per Cap d'Any perquè...
2: Això d'on ve, això? Això
0: Espanya i Itàlia, eh? Itàlia també. Perquè es creu que aquesta pràctica prové de creences antigues on el vermell és un color que simbolitza la sort, l'amor i la passió. I portar-lo ajuda a treure bones energies per l'any nou. Tu vas molt de vermell avui?
1: Avui sí. M'hauré de posar demà també.
0: Sí, exacte. Jo, bueno, el meu vermell, a part de que...
1: Mica, una mica apagat, eh, tu?
0: Jo estic ja de molta rentada.
2: I jo ja passo de tot.
0: Estàs de luto.
2: Sí, jo ja estic de luto directament.
0: Doncs a Itàlia també, eh? És curiós. Però a Itàlia no es mengen els raïms, sinó sabeu quin és el plat que es menja a Itàlia pel Cap d'Any?
2: Què?
0: Jo he flipat, eh? Sí. Molt bé, José. Llenties.
2: Estava fent la secció amb tu o ho sabia?
0: Que passa que llàstima que no se'l sent. Que a Venezuela també. Ah, mira.
1: Ah.
0: És una altra cosa de portuguesos.
2: No, d'italians. No? No era Itàlia, això.
0: Ah, perdó, Itàlia. Bueno, és clar, i també a Argentina, hi ha molts italians a tot arreu. Doncs atenció, a Itàlia és tradicional menjar llenties durant el sopar de Cap d'Any. Es diu que les llenties simbolitzen els diners i la prosperitat, i menjar-ne tantes com es pugui assegura riquesa per l'any que comença.
1: Uau.
0: Quina merda menjar llenties.
1: Anava a dir, el dia de Cap d'Any a mi em posen un plat de llenties i...
0: Amb el xoriço.
1: Què vols que et digui,
2: no?
1: Eh?
2: No, a mi tampoc.
1: I ja em pot donar sort que...
0: Què dius? Què dius? Que... Ah, que em menjar... Ah! Vale.
2: Que,
0: no, estic molt content.
2: Que a tu et tocarà
0: menjar. Hola, sogra. Em ve molt de gust el plat de llenties. Sí, amb el xoriço. Quines flatulències. Veuràs tu, cada campanada serà un petarrot. Atenció, a Grècia.
1: Ai.
0: Ja no estic dient els números, vaig pel número 6.
1: Vale.
0: A Grècia, jo no ho sabia i he flipat. Es talla on es fa una cosa que es diu, aviam si ho dic bé, basilopita.
2: Què és això? Sí,
1: què és això?
0: Pues és quan el Messi cau a l'àrea i a l'àrbitre basilopita el penal. Basilopita...
1: És que no pot.
0: És un pastís.
2: Ah.
0: És un pastís que s'amaga una moneda a dins.
2: Ah, com el
1: tortell de rei.
0: El senyor del tortell. Qui troba la moneda tindrà sort durant tot l'any.
2: Ah, molt bé.
0: L'altra cosa és que no la trobis i
1: te la traguis, eh?
0: Però bueno, si fotem...
2: Això passa amb l'Ava a casa meva.
0: Amb l'Ava?
2: Hi ha gent que se l'ha arribat a... Amb la fava.
0: Ah, vale.
2: Perdó, que ja saps que jo tinc els meus crossovers castizos, també.
0: Sí. Jo també he dit moltes castanyades durant aquesta secció.
2: Amb la fava. Que hi ha gent que se la traga per no pagar.
1: Què dius?
2: Home, que si te la trobes has de pagar.
0: Que hi ha gent que es traga la fava... No ho dubto. No sé en quins contextos.
2: Bueno, segueix això.
0: I traga és una traga en castellanisme.
2: Se'n passa. Ja ho sé.
0: Que,
2: Gerard, hem de ser un podcast obert i inclusiu a totes les...
0: Metropolità, exacte. No? De fer com el Rufián.
2: Sí.
0: Número 7. A Dinamarca. Ja he anat buscant coses, eh?
1: Molt bé,
0: aquí
1: molt bé.
0: He fet una cerca conscienciada.
2: Sí.
0: A Dinamarca la tradició dicta trencar plats davant de les portes de les cases dels teus amics i familiars. És un gest que simbolitza bons desitjos per l'entrada d'any.
2: No caldria. I la gent ho fa encara, a dia d'avui, sí.
0: De fet, qui més plats trencats troba davant de la seva porta és algú especialment afortunat i es pot sentir orgullós de ser una persona molt estimada i popular mentre escombra les miques de la
1: seva.
0: O sigui que aquesta és la tradició... A Dinamarca. I després a Finlàndia he trobat una altra que m'ha fet molta gràcia. Això abans es feia amb metalls, fondre metalls, ara com que és perillós i, es fa amb cera d'espelma, es tracta d'agafar un recipient amb aigua, en aquell moment es tirava una mica de metall fos, ara es fa amb cera, i la forma que deixa la cera és per llegir el futur.
2: Ah, sí, això sí que ho havia sentit, però no sabia que era per Cap d'Any, això.
0: A Finlàndia. És un ritual que s'ha transmès de generació en generació. S'ha d'abocar plom, en el seu moment era plom, o estany fos, val? Amb un recipient amb aigua. Avui dia es fa amb cera d'espelma.
2: Però se suposa que hi ha una persona de la família que sap llegir això.
0: Bueno, de les formes que adopten en refredar-se l'aigua, es fan interpretacions sobre què oferirà el nou any. Com, per exemple, si surt un cor o un anell simbolitza el matrimoni, si surt un vaixell, viatges...
1: Ah, però, escolta'm una cosa, s'ha de tenir molta imaginació, sí, també t'ho dic.
0: Si surt un porc, abundància en el menjar, no sé com ha de ser un porc.
2: Ja,
0: no?
2: Jo m'imagino el cor i parada comptada. Un cagarro,
0: si surt un cagarro també és abundància en el menjar, també. Suposo. I, clar, he buscat coses de tot el món, anem a buscar una cosa nostra que ens fa
1: a veure, gràcia. Va.
0: Sabeu quin dia és avui?
2: Sí.
0: Quin dia?
2: 31 de desembre.
0: No, ah, bueno, sí. Bueno, i ahir quin dia era?
2: 30.
0: Bueno, però com es diu aquest dia a Catalunya?
1: Té nom aquest dia? El dia abans de Cap d'Any?
2: La vigília de Cap d'Any.
0: I el dia 31 com es diu a Catalunya?
1: La nit de Cap d'Any?
2: Cap d'Any. Clar, la nit... Què? Com?
0: Ahir, és a dir, el dia 30... És el dia de l'home de les orelles.
1: Què dius?
2: Què és això? M'havia sentit això, Gerard. Què t'estàs inventant?
1: Què t'estàs inventant?
0: I el dia 31 és el dia de l'home...
1: El dia dels nassos, no?
0: Sí.
1: Què dius?
0: Ho sabies, no?
1: Que no. T'ho juro que no.
0: O sigui, el dia 31 és l'home dels nassos, el dia de l'home dels nassos.
2: Això ja m'ho vau explicar en un programa i no m'ho he acabat de creure.
0: L'home dels nassos és un... A més, jo he vist una representació d'un senyor amb un nas molt gros. És perquè té tants nassos com dies queden perquè acabi l'any.
1: Això em sona.
0: I el dia de l'home de les orelles és perquè té tantes orelles com dies perquè acabi l'any. Això és
2: un... Però això és una tradició de què? O sigui, què es fa?
0: És un personatge. Ah, busqueu a Google. Ara ja posaré jo. Si fem
1: hi havia una obra de teatre, jo crec, amb això.
0: L'home dels nassos, pot ser.
1: L'home dels nassos, segur. De fet, en Lluís, el que actua amb nosaltres a...
0: Ah, sí, Lluís...
1: El Fantàstic.
0: Lluís Rubió.
1: Lluís Rubió va fer d'home de nassos. Vull dir, jo recordo una foto seva sent un nas.
0: Veus? Exacte.
2: Però vull dir, què es fa en aquest
0: dia? No es fa res,
2: no es fa res.
0: Pues
2: vaya merda la tradició. No es fa res. Home, de menjar un
0: algú, tio. De la... Ja buscaré més info, si n'hi ha. Però jo crec que no fa res.
1: O sigui, sí, l'home de les orelles ja em sembla bastant fort.
0: I ara, per acabar, en el punt número 10, el top dels millors dels millors,
2: el millor dels millors.
0: He buscat, he fet un resum de lo més buscat a Google aquest 2024, que ja ofereix.
2: Això m'agrada, això m'agrada.
0: Ja ofereix resultats.
2: Però això és geogràficament per... O sigui,
0: per Espanya, per l'estat espanyol.
2: Per Espanya. Vale.
0: Bueno, pots seleccionar... surt a Espanya.
2: Vale.
0: Ja algun dia ja sortirà a Catalunya, esperem. Llavors, hi havia molta cosa, i me n'he anat a lo més divertit, que són les preguntes.
1: Vale.
2: Vale.
0: Perquè normalment la gent diu, lo más buscado, pues la min la hi ha mal. Vale?
1: Sí. Yeah.
0: Que no està mal, però hi ha mil. Però no té tanta gràcia com les preguntes.
2: Vale.
0: Per tant, he buscat les 5 preguntes més buscades al 2024, que comencen per què,
2: vale,
0: fa molt riure, les 5 primeres preguntes més buscades a Google a Espanya, que comença per como,
2: vale,
0: i les 5 preguntes més buscades a Google a Espanya, que comencen per què és.
2: Vale.
1: Ui. Uau, pot
2: estar molt
0: per
2: guai,
0: quina
2: això.
0: Voleu començar?
2: Per què és, no?
0: Vinga.
1: Vinga, va.
0: La primera més buscada és què és una dana.
1: Una dana.
2: Ah, bueno, ho trobo bastant lògic,
1: vale,
2: no?
1: Vale.
0: Gent, una clar, dana. Tothom parlava de la dana.
2: Clar, clar, al principi.
0: No? I algú hauria pensat, quin és essa?
2: Exacte.
0: Vale.
2: Bueno, sí.
1: Està bé, està bé. M'esperava algú pitjor. Sí.
0: La segona és, què és los pellets? Pellets.
2: Què és los
0: pellets? Pellets.
2: Ah, aquella cosa que va sortir, aquella notícia. Ostres, ja no me'n
1: què és això? Jo no sé què és
2: aquells
1: això.
2: Aquells trossets de plàstic que hi havia a les platges de...
0: Que s'usen per fer estufes d'aquestes de combustió lenta.
2: Sí. Vale. Però això ha passat aquest any?
0: Bueno.
2: Jo ho tenia com superoblidat, això, ja. Pues fatal, per part meva.
0: Segon, què és mewing? Mewing.
2: Què és mewing?
0: No ho sé, no ho sé, jo no ho sé. Jo...
1: Tampoc sé.
2: Què és mewing? Busca què és mewing.
0: No sabeu el que és. Crec que ho he buscat, però no me'n recordo.
2: Què és mewing? Deu ser algo com fer-se passar per un gat o algo.
0: Què és mewing?
1: Gatuno.
2: Como...
0: Ara us ho dic. Consiste en una serie de ejercicios diseñados para promover la correcta posición de la lengua y la mandíbula. Ah, sí.
1: Què?
0: Sí, sí, sí. Per la gent que... Sí, sí, sí, sí.
2: I per què? Però per fer què? Per actuar o alguna cosa?
1: Per cantar.
0: Per bueno, és el miwing aquest.
2: Què és miwing? I per què això és la tercera pregunta més buscada?
1: Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Després, l'altra la, és... Què és All Eyes on Rafa?
2: All Eyes on Rafa?
0: Bueno, Rafa, quina, quina, Rafa.
1: Què? Què?
2: Ah! Joder, és que dius on Rafa, on Rafa. I dic qui és Rafa.
0: Aquí estava la conya. Wow. El tema de la guerra sí. de Hamas-Israel.
2: Sí, sí, sí.
0: I l'última, que és la, per mi la millor, és què és pansexual.
2: Ah.
0: La gent té curiositat per saber què és
2: pansexual. Bueno. Vale, ah, sí. M'ha fet, dius, fa molta gràcia i tal, però tot és un drama, eh? Tot
0: sí?
2: el que l'ha
0: ja, fet. Ja. Hòstia, joder.
2: Que si la Dana, que si no sé què...
0: La següent diu... Per què? Anem als porquers.
2: A veure els porquers.
0: Les més buscades. Per què piten a Cucurella?
2: ¿Por qué lo pitan a Cucurella?
0: Ah, és el jugador, que, el jugador aquell de la selecció espanyola, que és català, que té un cabell així sí, com el sí. actor secundari Bob, mm-hmm. i que el van pitar perquè va forçar un penal que no era...
1: Però en sèrio, això és la pregunta més buscada.
0: Al Mundial d'Alemanya i llavors...
2: M'estàs parlant en senyor en FIFA, no m'interessa. ¿Por
0: qué protestan los agricultores? Perquè va haver-hi aquella marxa.
2: Ah, és veritat.
0: ¿Por qué ¿Por qué han descalificado a Países Bajos, Eurovisión?
1: Aquesta,
0: aquesta. Un drama. Aquest va ser un drama. ¿Por qué Mbappé habla español? Que és veritat, bueno, que el parla molt bé.
2: I no sé qui és aquesta París... persona. Bueno, un jugador, sí, ja ho sé.
0: Perquè al Paris Saint-Germain tenia molts amics latinos. I aquesta és la que em genera més inquietud, és ¿por qué se orina negro?
2: Oh, ai. Hi ha molta gent malament, no?
0: Hi ha molta gent.
1: I que sigui una pregunta tan buscada...
0: ¿Por qué se orina negro?
2: Però és que negro, em pots dir taronja, en plan molt fort, però negro és que t'estàs a punt de morir, ja, eh?
0: Negro ja és...
2: Estàs allà amb un peu a la tomba,
1: I saps per què o no?
0: No, no sé.
2: És que ara tinc curiositat.
1: Ara tinc curiositat per saber-ho.
0: Has d'anar a la tomba. ¿Cómo? I acabem. ¿Cómo... se contagia la viruela del mono, que va haver-hi un...
2: Ah, sí, sí.
0: ¿Cómo votar en las elecciones europeas?
2: Ah, la gent... Ai, doncs em sorprèn, que la gent vulgui votar a les eleccions europees.
0: Només has buscat. Atenció, aquesta fliparàs, José. ¿Cómo van las elecciones en Venezuela?
2: Ah, bueno, va ser un tema.
0: Ha sigut un de lo més buscat wow. a Espanya.
2: Clar, ha sigut un tema aquest any.
0: ¿Cómo sintonizar canales HD? O sigui, la gent...
2: Com ho sintonitza el canal
0: SHD? Això deu ser Albacete, que encara viuen com fa 20 anys.
2: Gerard, que faltós.
0: I l'última, com va Espanya?
2: Fatal, bueno. Ja us ho digo jo.
0: Home, si la gent no sap sintonitzar canals
2: ¿Cómo va Espanya?
0: HD, doncs...
2: Home, però m'imagino que deu ser com va Espanya de futbol o alguna cosa, no?
0: Ah, clar.
2: Clar, com va Espanya, en plan... En... No, clar, com va Espanya.
0: Com va de... ¿Qué? ¿Cómo está la tu? ¿Cómo está lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Vale, pues això és el... Ja està, estic amb la meva secció.
2: Bueno, pues increïble, m'ha agradat molt.
0: T'ha fet massa?
2: Sí, m'ha agradat molt, la veritat.
0: Que guai.
2: I que tu corris tant, perquè jo avui quasi no m'he fet ni guió, o sigui que acabarem ràpid.
0: Vale, doncs anem cap a la teva secció.
2: Edició Millenial, i tant. Som-hi. Som-hi.
3: La Marina ho sap tot sobre l'edició Millenial.
0: Molt bé, tot teu, Marina.
2: Vale, doncs l'edició Millenial és bàsicament, jo sempre dic una frase que és un viatge nostàlgic a la nostra infància i adolescència. Bueno, la teva no, clar.
1: Clar, perquè jo potser la... encara no havia ni nascut, no?
2: Clar, clar, fatal.
0: No, home, quina li poses?
1: No ho sé. Oh.
2: És no, veritat, que fort. I jo defensava...
1: No, però més gran que sí, jo, segur, però no massa més. Jo te'n poso... Ai. 20 llargs, 20 llargs. Ai, 28.
2: Bueno, som de la trentena, diguem, deixem-ho així. Vale? Els millennials són de la trentena.
0: Sí, sí.
2: Vale, llavors...
0: Bueno, és igual, quan tu tenies 15...
2: Sí?
0: Ella en tenia un.
2: Exacte, exacte.
0: No, no tant, però quasi.
2: No, jo parlo de coses que es feien abans, llavors tu, clar, no podràs opinar molt, perquè tu
1: Massa
2: abans...
1: Res.
0: Bueno, escolta, ella
2: bueno,
0: és molt madura.
2: Sí, exacte, té una vida molt viscuda, ha fet moltes coses, ella ha portat el ChatGPT. Llavors, com celebràvem abans els caps d'any?
0: Com? Abans vol dir fa...
2: Abans, quan érem nosaltres adolescents. Vale. Llavors, tothom parla de les campanades, no? Que ara es poden veure a tot arreu, la gent mm-hmm. les veu a Twitch, amb l'Ibai i no sé què, no sé quant.
0: Sí.
2: Em sembla fatal, això.
0: Ah, sí.
2: Les campanades totalment. S'han de veure a la U o a TV3.
1: TV3, TV3.
2: Una de les dues coses, t'has d'enfadar.
0: Però és que tant TV3, un altre cop el... No tinc res en contra, eh?
2: Sí.
0: Però em fa mandrota.
2: Per què? Oh, que tu estiguis dient això, Gerard, em sembla fort, eh?
0: Em posaré Catalunya Ràdio, que fan al Búnquer.
2: Catalunya Ràdio?
0: Sí, sí, sí. O sigui, posaré TV3, però baixaré el volum i posaré el Búnquer.
2: Wow. Però què fan, un búnquer normal?
0: No, fan les campanades.
2: Des del Búnquer?
0: Sí.
2: Gravat, entenc.
0: Va, és igual.
2: Però com has de veure les campanades a la ràdio? És fatal, això, és Gerard, tio. És que no sé, per això un Ramon García sempre s'avisa a casa meva i, bueno, tot i que aquest
0: any... No parlis de Ramon García, que em genera molts traumes a mi.
2: Per què? Què t'ha
0: passat? Perquè m'han dit que m'hi assemblo.
2: Què t'has d'assemblar al Ramon? Qui t'ha dit això? No
0: t'has... Vària gent diferent i variopinta m'ha dit que m'assemblo al Ramon García.
2: M'ho dius en sèrio?
0: I des de llavors que vull morir.
2: Va... Perquè... Perdona, doncs aquest senyor, per l'edat que té, està prou bé.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Ah, doncs ara em sento millor.
2: Bueno, no sé, jo fa temps que no el veig, però...
0: No, està no? molt demacrat.
2: Està fatal.
0: Però bueno, suposo que em diuen que m'assemblo quan era jove, espero, i no ara.
1: Bueno.
0: No,
2: vale, bueno. Avui, com que no sabia molt bé de què parlar, he dit, vaig a copiar-li la secció al Gerard i vaig a buscar curiositats.
0: M'encanta!
1: Molt bé.
0: Curiositats de fa 15 anys.
2: No, vaig a buscar curiositats. A que no saps, que ja nosaltres no sabíem, però tampoc, a que no saps qui va ser el primer a donar les campanades en directe per TV3?
0: Joan Pere?
2: Oh, et donaré una altra oportunitat.
0: Maripau Huguet?
2: Oh.
0: No pot ser, qui queda?
2: Àngel Cases,
0: ah, clar, clar.
2: El 1983.
0: He de donar la següent opció.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ja
1: tenia la punta de la llengua.
2: Va ser les unes campanades televisades en català amb un show que jo vaig flipar. Hi havia públic, el típic gala aquesta de cap d'any, mm-hmm, amb les tauletes. I
1: ah, en directe,
0: sí,
1: allò.
0: Sí, era molt, sí, molt,
2: saps qui cantava?
0: Això. Qui?
2: La Tina Turner.
0: No, és que escolta...
2: Molt fort,
1: uau,
2: eh? Uau! Jo he flipat amb el nivell de TV3.
0: Bueno, és que quan la gent veia la tele era molt poderosa, ja, fins i tot TV3, eh?
2: És veritat, fins
1: fort.
2: I tot TV3.
0: Sí, sí.
2: I has dit la Maripau Huguet, perquè la Maripau Huguet i el Ramon Pellicer són els que més cops han fet les campanades.
0: No,
2: o sigui, no anaves mal encaminat. Sí, sí, sí, sí.
0: Ramon Pellicer, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Jo, parlant de campanades, també et dic que el que no he entès mai... Jo no sé si ho fem només a casa meva o es fa tot arreu. Això de que quan s'acaben et dones abraçades i petons amb la gent, bon any, bon any, sí, no sé què. Però això per què es fa? Vull dir, si fa un minut que estàvem sopant un al costat de l'altre.
1: És el primer moment, la primera interacció de l'any. És la primera interacció.
0: Tu què faries?
2: Adéu, me'n vaig a festa.
0: Ah, bueno, clar.
2: És que jo estic defensant la festa. Jo, vamos, jo m'estic llenant amb la dutxa i ja m'estic anant per la porta.
0: Sí, no?
1: T'haig de dir que el moment abraçades amb la boca plena dels 12 raïms que no pots ni mastegar...
2: A mi això em sembla raríssim.
1: Bastant graciós, la imatge.
0: Vosaltres l'espaleu?
2: Jo sí.
0: I el raïm?
1: I el raïm també.
0: No.
2: És que sabia que faries això. Jo sí les pelo, jo 10 minutets abans ja me les vaig col·locar.
1: Sí, i treus la...
0: Sí. És que jo ja el compro 5 pepites.
2: Però no seràs d'aquells que compren la llauna, no?
0: No, és com un platet que ja ve amb un plàstic i venen les 12 xirrodones.
2: No m'ho diguis, això em sembla com la cosa més vaga del món.
1: És que del tot.
0: És fantàstic, a més són petitetes i pots fotre't dos alhora, que no es not, vull dir...
2: Però és que no t'has de fotre dos alhora.
1: La gràcia és que vagis ben...
0: Si vas tard, hi ha moment que te'n fots dos alhora.
2: No, yeah. Fatal, tio. Bueno, encara...
1: A mi sempre m'ha fet atacs de riure en aquell moment.
2: Sí,
1: de...
2: sí.
0: I vosaltres feu allò de posar el mòbil i gravar-vos per posar...
1: Sí, jo ho he fet, això, jo ho he fet.
0: Anava a dir quina ràbia, però em sembla molt bé, em sembla molt bé.
2: Clar, perquè és una generació ja que es grava fent tot. Clar. Nosaltres no fem això. Bueno, tu sí, et graves fent tot, també.
0: Tot.
1: Jo t'haig de dir que crec que és el segon any que ho faig amb raïm. O sigui, altres cops, jo era la típica de...
0: Olives.
1: Mitges olives. Sí, o inclús la Casitos. Em l'he fet com...
0: Fora d'aquí.
2: És que quina generació més maleducada, ja.
1: No, però ja està, ja s'ha arreglat.
2: El futur de Catalunya, exacte. I parlant de campanades, parlem també dels programes especials que es feien, poc es parla. Perquè, clar, vosaltres que sou molt de TV3, tio, jo tinc una barreja així rara.
0: Clar, tu veies Telecinco.
2: Llavors, jo
0: vaig descobrir Telecinco
2: no,
0: amb 14 anys.
2: Telecinco no. No, tu ja no tens sintonitzat Telecinco.
0: No,
2: jo veia la U. La U, perquè ma mare és pues una senyora de León de tota la vida, clar, i s'havia de veure el Ramon i l'Anna Igartiburu. Llavors, clar, abans d'això i després d'això feien coses que eren una mica... O sigui, 1998, Los Morancos.
0: Clar.
2: Aligera i pon ja la primera. O sigui, amb els namings ja estàvem guapíssims, tio.
0: Cruz y Raya
2: 2002. El 2003, Si hay que irse va. Que diràs, bueno, és una cosa antiga.
0: Ah, perquè això era el Si hay que irse va, ho feia el Mota.
2: Era el gat del José Mota.
0: Exacte.
2: I diràs, bueno, és una
0: Marta
2: cosa antiga, tal, super que es posa, però és que no t'ho perdis perquè el 2022... El programa de...
0: També era José Mota?
2: Era José Mota.
0: Clar.
2: I el nom del programa era, atenció, Sálvese quien Putin. l'any que va començar la guerra. O sigui, fatal, fatal, no. Fatal. Jo no entenc qui assessora aquesta gent.
0: A mi em fa gràcia.
2: No,
1: però, però perquè... Bueno.
0: En el límit em posa...
2: Hòstia, l'any que ha començat i fer
0: jo
2: un programa...
0: Jo hauria directament...
1: Arriscat, arriscat.
0: Jo directament... Hauria estat més divertit.
2: Bueno, envia el teu currículum, tu. Potser per l'any que ve guionitzes tu el programa de la campanya.
1: No, per favor.
2: O sigui que ja està. I, bueno, ja està. És que, mira, ara, parlant de coses que trobo a faltar el cap d'any d'abans, ja hem parlat de lo de pelar el raïm, que
0: sí,
2: es deia abans.
0: Sí.
2: El cotillon, que era una, el cotillon era una cosa que abans, quan anaves de festa, et donaven amb l'entrada. Jo no sé si ara es segueix fent, que et donaven el gorrito, el com es diu això en català?
0: La trompeteta.
2: La trompeteta aquesta.
1: No, però el...
2: Sí,
1: el... aquesta cosa. El...
0: Si té un nom...
1: No, sí, sí, té nom, té nom.
2: Matasuegres.
1: Ah!
0: Espantasogres?
1: Espantasogres?
0: Potser sí.
1: Pot ser, eh?
0: Sí, audiència, no en tenim ni idea.
1: Crec que sí, crec que sí.
0: Espantasogres, te'l compro.
1: Em sona, em
2: pues sí, sí, abans donaven això, donaven xurros, amb la mateixa entrada.
1: Però això sí, eh? Jo l'any passat que vaig sortir...
2: Ah, va sortir, eh? I ha dit que anava al teu team de no sortir.
1: Ja, no, però...
0: Farsa.
1: Però... No passa res, s'ha de provar també per poder dir que no.
0: Per poder dir que manca.
1: Exacte.
2: I també t'entrava el cotillon i aquestes
1: coses. No m'entrava el cotillon, però em va entrar una copa de cava i vaig tornar a fer, com de cop, a les 3 del matí tornaves a fer les 12 campanades.
2: Per què?
1: Com, bueno, coses, no ho sé.
2: I on va ser això?
1: A Clap, a Mataró.
0: Ah. I es repetia?
1: Sí.
2: Cada cop allà...
1: De cop tothom...
0: Tots canaris.
1: No.
0: Canàries.
2: I
1: els xurros, sí.
0: Jo un dia vaig anar a una festa i que hi havia cotillon.
2: A veure. És que ja només et veig la cara i dic, a veure què s'ha
1: dit. Quina broma fa.
0: Però cuéntame lo de tu tal. I jo, però qui és aquest? I era el cotillon.
2: Buah, que dolent, Gerard, eh? Fatal, fatal. Em sembla horrible.
0: Vale, va, ja estàs?
2: Bueno, no podem acabar. Vols acabar amb aquest xiste?
0: No, no, acaba tu, acaba tu, acaba tu.
2: No, ja està, no, és que ja estic. Ja
0: estàs?
2: Sí.
0: Escolta, m'ha agradat molt.
2: Sí.
0: M'ha agradat molt. I rememorar els morancos i aquella època... tal. No has dit Martes i Trece, que també... Que ara,
2: sí,
0: ara estan de moda, que estan
2: ja,
0: molt barallats.
2: Ah, sí?
0: El Josema amb el Millán.
2: Jo és que a mi ja em queda... Això és la més generació teva
0: tu,
2: que
0: tu,
2: meva, eh?
0: No, tu estàs més a prop d'ella que meu, jo crec. Ara en parlarem.
2: És més boomer que millennial, eh? Doncs
0: pues va, anem a la resolució.
2: Vinga,
0: a veure, la intel·ligència artificial, qui diu que guanya? Cap d'any de festa grossa o cap d'any a casa tranquil·lets? Som-hi!
3: Tothom ho sap tot sobre el guanyador.
0: Doncs, com bé sabeu, jo el que faig és posar-li en el ChatGPT, la intel·ligència artificial, tot el guió i li pregunto en funció del que m'ha escrit i fins i tot del que hem comentat, perquè soc així de ràpid, ho transcric al moment, li dic que esculli qui guanya.
1: Si ha de ser el mateix ChatGPT que m'ha fet a mi la descripció, parlem-ne, eh?
0: És el mateix.
2: És el mateix.
0: Es diu Peronella, la Peronella, li van posar aquest nom. A veure què diu. Peronella, cap d'any boig o festa a casa tranquil·leta?
5: Jo escolliria quedar-me a casa i fer una celebració més tranquil·la i familiar. Raons? Temps de qualitat. Passar temps amb la família i els amics propers en un ambient íntim és una oportunitat per reforçar vincles i gaudir de converses significatives.
1: Totalment.
5: Comoditat. Gaudir de la nit de cap d'any en la comoditat de casa evita la incomoditat de les multituds,
1: el
5: fred i els llargs temps d'espera per transport. Economia. És una opció més assequible, ja que no cal pagar per entrades cares, begudes i transport. Flexibilitat. A casa, pots planificar l'activitat a la teva manera, seguint les teves pròpies tradicions i gustos. Pots començar i acabar quan vulguis sense sentir-te pressionat.
1: Increïble,
5: seguretat.
1: Increïble.
5: Evites els riscos associats amb la festa nocturna,
1: segur,
5: com les aglomeracions i el consum excessiu d'alcohol. Al final, bueno, tenir una celebració més tranquil·la permet començar el nou any amb serenitat i benestar, envoltat de les persones que estimes.
2: Bueno...
1: Aquest
2: programa ha sigut per convèncer el José, perquè abans el José ha dit que volia sortir de festa.
1: Totalment.
2: Ha sigut per convèncer el José de que no vol sortir.
0: Era tot un vil pla.
2: Era tot un pla per quedar-vos a casa.
0: És correcte.
2: Ha funcionat, José?
0: No.
2: No, et tocarà sortir.
0: Pues sí, m'he fet la idea. Hem arribat al final del programa.
2: Mira tu.
0: Judit, escolta, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: A vosaltres, un plaer.
0: Mira, d'aquí un mes... Val? D'aquí un mes ens visita un compositor de musicals superguai, que és el Mateu Pere Miquel.
1: Ep.
0: I tu, que ets una flamant activa musical,
1: jo de musicals,
0: si et vols quedar, pues estàs convidadíssima.
1: Per favor, serà un honor. Ah, pues, i tant.
2: Doncs l'esperarem.
1: I tant, i tant.
0: Això serà d'aquí un mes. La setmana que ve, d'aquí 15 dies, tenim a la Florence, que també és una gran còmica i que també va anar al
1: Memory.
0: Del Memory,
1: epa.
2: Sí.
0: I nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, José, per la teva feina fantàstica als controls. Marina Bau, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Judit Porta, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu, adéu, adéu.
3: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cessé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy es lo que
0: ahora ves. Tú prefieres... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la rock que te mueve.
2: ¿Te agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
3: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sin.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Música. Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor.
1: Quan condueixis, aparca el mòbil.
2: Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
3: ràdio. 99.2 FM.
4: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
5: Mira.

0: Cata Bro.
1: Caribe Mix 2012.
0: Levanta la mano para arriba.
2: Dale.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.